0: Moltes gràcies, Barcelona. Bona nit. Visca la Junquera.
1: Gràcies.
0: Bueno.
2: Vamos a dejarnos de chuflas y al rollo, al rock. Escuchad esto, es actual.